Aquests són els nostres consells. Truita sense ous. Si quan aneu a fer una truita de patates vos trobeu que no teniu ous, no vos desespereu. Heu de coure les patates i quan estiguin llestes poseu-les dins una paella amb llet i sal amb molt poc oli. És senzill i vos solucionarà el problema.

Coneguem els nostres dites i refranys. Més se moren de farts que de fam. Ningú no se mor de fam i molts de farts. Vol dir que és més perjudicial per a la salut l'excés de menjar que el dejunar.

Mig som ja mesureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Aquests són els nostres consells. Excusats sense olors. Si el vostre excusat fa mala olor, la podreu eliminar tirant de dins una escudella de sal, una altra de carbonat i aigua bollint.

coneguem les nostres dites i refranys. Tenir més ull que un cabo de l'atxa. Vol dir ser molt viu i veure-hi molt.

0: Som de Maria d'Esmolinar. Mi me dic Maria i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Membre ressec. Si els mobles de membre de la vostra terrassa o jardí estan ressecs per culpa del sol i el vent, polvoritzeu oli de lli per damunt el moble. Passeu un pedaç eixut per damunt perquè penetri i no se facin gotes i deixeu que s'eixugui. Si no està del tot recuperat, repetiu l'operació de ben nou.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adéu.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: de Toll i Taleró.
1: Son los chisques de Serenal.
0: Somos las cocineras del Colegio de Vendina.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per la gent d'aquí.

fa calor. Què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres?

Aquests són els nostres consells. Confitura en color. Si tots els anys les confitures vos queden amb poc color, abans d'afegir el sucre a la fruita, encalentiu-lo uns segons en el forn. Veureu com el color resulta més atractiu.

Coneguem les nostres dites i refranys. La mateixa feina ensenya. Vol dir que practicant les coses s'aprèn de fer-les bé.

0: Podríeu pensar renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas, para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 10,20€ al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Trablisa, 50 años protegiendo lo que más le importa.

0: Amb Andreu de Serenal.
1: Soc Anna de Palma. Soc Nani de Son Cotoner.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Menorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Plantes sense formigues. Les formigues poden fer malbé en els vostres cocials. Acabeu amb elles banyant les fulles de les plantes en suc de llimona. Desapareixeran com per art de màgia.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys, però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Atenció, Mallorca, arriba una de ses cites més dolces de l'any. Sa Fira de Salvarcoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix ses millors varietats del Barcoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb sa xef Pipa, viu sa demostració de xapar el barcot i balla amb sa música popular. T'esperam a sa Fira de Sal Barcoc de Porreres. No hi faltis.
3: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá. Tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Sempre Ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un

en aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
3: Hola, molt bon dia, doncs jo, Madol Pereta, i en Ràdio Murta, m'he aixecada avui fora corda. I per això, Manu, posa'm un Sergio Dalma, bailar pegados, ai, si el tingués a prop, allà farien cada una suadeta. Bailar pegados de Sergio Dalma a Ràdio Murta.

0: voleu postres?
1: Xonguinis a colonet.
2: Clar,
1: és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
5: Bon dia, Manu. Som de Maria de Petra. Te crec per vos i per demà. Dia 12 me podràs posar una cançó de Maria del Monte, Cantame por el camino. Te dic a la meva, amo, a la meu fill, a tots, i a la meu net, a tots. I a la Maria, a la Francisca de Menorca, a la Nati de Sant Oliva, Ana Coloma, ara Miquel Portichal, en Tomà Navarro, una Lluïsa Vinca, una Margarida de Campanet, una Antònia de Salamit, una Maria Magdalena de Campos, una Maria Antònia de Llum Major, una Joana de Campos, una... Me diuen ara, Déu meu, una Maria Antònia d'Espoules, també, i bé, i a tots i a tu, i a ta mare, i a la teva dona, i als nens. I que ho poseu tot molt bé. I llavors, de Petra, na Belciana, na Valentina de Petra, Francisco Munà, i la seva dona, en Martí Caramella, i la seva dona. I la seva filla, na Francisca, també. I na Càtia del Casino. A ella i en Joan. I a tots els que criden a Ràdio Murta. Ana Maria i en Mateu. Ana Maria i en Simó. Ana Màlia. Ana Francisca Tanjona i en Esteu Amo. Ana Maria Antònia de la Carnisseria. Ana Marga del Brollador i en Carles. Ana Paloni i en Bernat del Brollador. Ana Maria de Montina. Ana Maria Mercant. Ana Francisca Ferrer. I a tots els que siguin a Ràdio Murta, i a la Catalina, a la filla d'en Mateu Bellassa, de Cati, també. A la Madalena de Sant Guineu, a en Miquel Cotó, i a en Joan de Sestany, i a la seva dona. I a en Miquel Cotó i a la seva dona, també. I a en Pedro Marquet i a la seva parella. A tots els que criden a Ràdio Murta, a tots. I a la meva cosina Carmen de Petra, a la meva cunyada Carmen, i al seu home, i al seu fill, a tots els que criden a Ràdio Murta, i a tots els que criden, i si no criden, i a tots, a la Madalena de Sant Guineu, i a la Catalina, i a la Bel del Vinyet, i a tots els que criden, i en Francisco Raca, també. A la Neus, a la dona que ve a gent de Can Ostre, no m'he rentat. I a tots. A tots. I a la meva filla Maria Antònia, i a l'Emma, la seva nina. I a tots. Especialment en el meu home. Perquè m'avui s'ha mort i m'enyor molt. Molt, senyor. No ho he ignorat tan mai.

Les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.

0: Club de Escuela en Rabasa Ses Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile, hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564, en calle Francesc Frontera 19. Club d'Escoi d'en Rabassa, Ses Torres.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia a tothom. Escolteu, jo sóc en Carlos de Barcelona, que vaig fer la mili aquí a Palma als anys 70, i jo ja sentia aquest tipus de música que esteu posant ara, i que a mi em semblava una mica, i perdoneu l'expressió patxanguera, però és que ara i m'he adonat compte que teniu tota la raó, que és la millor música que hi ha i és la millor alegria que podeu repartir al qui està davant d'una ràdio. Bueno, escolteu, jo vull dedicar-ho a tota la generació dels Beatles, eh? Llavors, ja sabeu que han fet un disco a Paul McCartney que es diu The Boys of Danger Line, i que és tan bonica, tan dolça, tan poètica, que a veure si la podeu posar. Bon dia.

0: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Els estius, ses veranades, ses excursions...
4: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
5: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palm de Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.
6: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicent de la Ràdio Murta. Mira, se n'hi ha serinca. M'agradaria escoltar pel Divo a mi manera i Amigos para Siempre. I entonces la dedicaria a en Tomeu Barceló, a Tomàs Navarro, a la meva cosina, a la meva germana, després a la Maria de Petra, a la Blasi, a la Carmen, a Maria Medellana de Santanyí, a Carmen de Sant Serra, un besito, Carmen, després a Nati de Sant Oliva i a de Francisca de Menorca. I també volia demanar per la Coloma de Sant Oliva i Toni de Lloret. M'agrada molt dit de les coses. I bueno, nada más, Manu. Moltíssimes gràcies per tot. Fins de setmana molt de sus emoció. Molt bona, moltes gràcies. I bueno, veig fins una altra. Besitos per tots. Adiós, gràcies.

0: ¿Te apetece una auténtica noche mallorquina? Este viernes 12 de junio vive una velada especial en Bonallén con su tradicional pamboli con bebidas incluidas, música en directo y el mejor ambiente. De 8 de la tarde a 11 y media de la noche, disfruta de los sabores de Mallorca por solo 14 euros por persona. Te esperamos en Bonallén, calle del Ferro número 12, Palma. Reserva ya en el 641-756-289. Bonallén, noches para recordar.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes, Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Bon dia, sóc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó de Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Cartes Amarilles. Se la dedic, com sempre, a tots qui escolten Ràdio Murta. I un beso molt fort per tu, Manu. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
3: Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i voldria escoltar El Moro Judío de Jorge Drexler. I com sempre, si no me poses a la segona hora, estic molt contenta, moltes gràcies, Manu. I també la dedicaré a Maria de Tolleric, a Maria de Petra, al senyor Tomàs Navarro, de les Forces Espanyoles, a en Jaume i a Antònia Barceló, de la Barrala, de Campos, i en José Luis Escribano. I moltíssimes gràcies, Manu, que mos puguis posar per molts d'anys. Gràcies.

0: Ei, té vos pos.
1: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
3: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
3: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
3: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
3: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
6: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
7: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439-785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem preparar.

Necessites gasoil? Per la teva obra, finca o empresa, al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.

0: soy Canela de Calamillor.
1: Sonaval de Llumollo.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que l'any 1944 l'Institut Nacional de Previsió se va instal·lar a l'edifici del Gran Hotel de Palma?

Aquests són els nostres consells. Nicotina a ses mans. Si sou fumador o fumadora i teniu els dits tacats de nicotina, provau a fregar-los amb un cotó banyat de ginebra. A la majoria de casos, les taques de nicotina se van reduint paulatinament, acabant desapareixent.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. En el ferrer no li vagis a vendre baldes. Vol dir que és difícil enganyar en aquell esperit o pràctic en la matèria.

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Aquests són els nostres consells. Adeu en els cabells blancs. Si heu provat molt de tintes i xampús per tapar els cabells blancs i no heu aconseguit bons resultats, podeu utilitzar un tinte casolà que és molt eficaç. Prepareu una infusió forta de fulles de carxofa. Deixeu reposar una hora i colau. Una vegada freda i després de fer-vos nets els cabells, apliqueu la infusió. En un dia, les canes desapareixeran.

0: Espera, teléfono 627-83-42-75, 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Uep, com va? Soc en Miguel Montoro i des d'aquí vos mando un saludo a tots els joients de Ràdio Murta. Adéu!

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

coneguem les nostres dites i refranys. Després d'una de llarga, una de curta. Vol dir que les restriccions són conseqüència dels excessos.

0: En el Cádiz de Soya.
1: San Isabel de San Cuadera.
2: Membronat de Son Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis. Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: This is 104.2 Radio Murta with Manu Blanco.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Som del Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

Aquests són els nostres consells. Tornar el color a la roba de cotó. Les peces de roba de cotó destenyides recuperen el seu color afegint un poc de cervesa dins aigua des de re rentat, abans de posar-li el suavitzant.

0: Fíjate bien.
1: Hola, som en Pep Álvarez, es cantant de Negats. Vos espere Ràdio Murta amb el meu amic Manu Blanco. Fins aviat.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Som la Gínia Tobin, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, amb el Consell de Mallorca i amb grup 4, Ràdio Murta, amb aquestes iniciatives boníssimes des grup Güell. Vos saluda un servidor, Manu Blanco, i estem encantadíssims de contar-vos distintes iniciatives i projectes en l'associació del grup Güell que fan una feina de bon de veres boníssima. Avui xerrarem amb en Fernando Rubio Aguiló, qui és conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures, a qui li donem les gràcies per atendre el micròfon, la cridada de Ràdio Murta i, evidentment, de grup 4 i des grup Güell. Senyor Rubio, molt bones tardes.
2: Què tal? Molt bones tardes.
1: Benvingut a Ràdio Murta en aquest espai del grup Güell. Volia enxerrar amb vostè, perquè esteu fent, a part de que ara xerrarem de distints punts de bona feina que mos consta que esteu fent, però si li pareix bé, primer anem a xerrar d'aquesta participació que tenen vostès i aquesta col·laboració, i segons me va comentar directament el seu president, en Xisco Bausà, esteu ben implicats en tot el que se pugui col·laborar. El que és el grup Güell, perquè representa el que és el poble, el que és, si me permet el barbarisme, lo nostre, aquesta mallorquinitat i de més. No és així, senyor Rubio?
2: Sí, és així. Des del Consell de Mallorca apostem de valent per aquesta actuació. Nosaltres consideram que el Jucapeu és un emblema i, per tant, el Consell de Mallorca ha de donar suport, com no podria ser d'altra manera. L'any passat va ser els dies 2 i 3 d'agost, del Güell de Palma. El Consell ajuda el Güell a través de distintes subvencions i amb l'organització també dels talls de les carreteres, que, com sabeu, és competència del Consell de Mallorca i que això directament sí que ho fa el meu departament. A més, l'any 2025 el Consell va subvencionar el Güell amb 70.000 euros, que han servit per donar suport, no?, en aquesta organització, i xerrant tant de la marxa a Lluc, a peu, com de les tradicionals trobades de gent gran al propi santuari de Lluc. Per tant, jo crec que aquesta aportació econòmica va permetre que se poguessin fer distintes actuacions, merchandising, se varen repartir 7.000 camisetes als participants, jo crec que també botelles reutilitzables. Bueno, en definitiva, jo crec que tot això és per donar suport a tota aquesta marxa, no?, que de fa tant d'anys se produeix, no? I entrant en el que seria el nostre departament, nosaltres l'any 2025 la marxa va passar per 7 carreteres que eren competència directa del Consell de Mallorca: la carretera de Palma Inca, la carretera de Lloseta, la carretera d'Inca Montcó de la Vall, la de Sauva, Caimari, carretera de Lluc i la carretera de la Serra de Tramuntana, que és la MA10. I tot això implica un suport important en quant a talls de carretera, posar a disposició personal del Consell de Mallorca també, perquè hi hagi una bona regulació, posar barreres, senyals, llums, en definitiva per garantir la seguretat de tots els qui participen. Per tant, jo crec que fem aquesta feina molt de gust i perquè aquestes celebracions se puguin fer durant molts anys més.
1: Senyor Rubio, independentment de lo que xerram en aquest espai del grup Güell, quan vostè mos xerra d'aquestes millores, d'aquesta feina en tema, per exemple, de carreteres, és que la proposta d'inversions, per exemple, és que són números grossos, són números potents, perquè hi ha feina que fer, no és així?
2: Sí, la veritat és que hi ha molta feina per fer. I nosaltres hem prioritzat aquesta legislatura millorar la xarxa primària i secundària. Nosaltres dilluns passat vàrem fer un front comú des del Consell de Mallorca per tal de reivindicar al govern de l'Estat 350 milions d'euros del conveni de carreteres per poder fer totes aquestes inversions ens vàrem reunir, el president del Consell en cap, jo mateix, però també senadors, diputats de totes les formacions polítiques, menys del Partit Socialista, que va decidir no estar en aquesta foto i que nosaltres consideram que és un error. Vàrem presentar una moció conjunta, els partits de Partit Popular, Vox, Més i PI, tampoc la va signar el Partit Socialista, en el final el Partit Socialista se va estendre. Jo crec que era una bona oportunitat per fer un front comú unànim per tal de reclamar una quantia de doblers que correspon a tots els mallorquins. Estem xerrant de 350 milions d'euros que, si ho comparam amb els més de 1.000 milions d'euros que hi ha al conveni de carreteres de Canàries, pues no és res, no? I haver de demanar, rogar sempre a Madrid, des d'aquí, des de les Illes Balears i concretament des de l'illa de Mallorca, perquè mos paguin aquestes inversions, pues la veritat és que no és un tema de justícia, no? Però nosaltres continuem, independentment de que tinguem aquest doblers o no, fent feina. Avui ha sortit una notícia que d'aquí no molt se començaran les obres de la ronda d'Artà. Estan fent vials cívics, començaran també el vial cívic ben prest de Pòrtol Santa Maria. Vàrem inaugurar l'altre dia el vial cívic de l'Aró. Estan fent millores, reforços de ferm, millores a la via de cintura, accessos a Palma, començarem també la rotonda de CTV, la carretera de Solla. Per tant, no mos aturam de fer feina i no mos aturam de millorar les nostres infraestructures.
1: Senyor Rubio, ara m'ha de permetre que, independentment de tot el que estan xerrant, m'apareix curiós, jo com a... tal vegada per la meva ignorància amb el tema de la política, quan vostè diu nosaltres hem demanat això en el govern nacional, en el govern de l'Estat, i dic, curiosament, el partit del PSOE, del PSIP, és que s'ha estès quan inclús que alguns socis de govern o amb els que fan coalicions a alguns municipis sí que se varen posar de costat en aquesta iniciativa. Això que se deu? Que a Madrid són del mateix partit i per no fer malbé una situació amb els que comanden a nivell nacional? O per què?
2: Bueno, jo crec que això ha estat directament Ferraz, Pedro Sánchez, que els hi ha donat instruccions de no recolzar aquesta iniciativa, quan nosaltres no volem anar en contra de ningú. Tot el contrari, nosaltres consideram que això se vegi com un atac contra el seu líder, Pedro Sánchez, és una cosa incomprensible. Quan nosaltres veiem que el govern de Pedro Sánchez destina 1.000 milions d'euros a Canàries, milers de milions d'euros a Catalunya, en el País Basc i altres comunitats autònomes, i a la nostra 350 milions d'euros per fer les nostres carreteres, que a més teníem ja un conveni que va ser el govern de la senyora Armengol i de la senyora Cladera, que el varen deixar de banda i el varen liquidar. Varen arribar a un acord amb el Ministeri, que era el xocolate del loro, perquè substituíem els 230 milions d'euros d'aquell moment per 100 i pico milions d'euros amb el fons d'insularitat, on hi havia totes les partides, no únicament carreteres, sinó tot el demés, per totes les Illes Balears. Bueno, pues en definitiva això demostra una mala gestió i no lluitar pels interessos generals dels nostres ciutadans. Nosaltres ara hem tingut molt clar, per nosaltres ha estat una prioritat reactivar una altra vegada la reivindicació del conveni de carreteres. No està tot sol el Partit Popular, està Vox, està Més, està el PI, i el Partit Socialista ha decidit posar-se de perfil i no sumar-se en aquesta reivindicació, que, insisteix, no és en contra de ningú, és que nosaltres no volem ser manco que altres comunitats autònomes i continuarem reivindicant en el Congrés, en el Senat, a tots els ajuntaments de Mallorca, el que és de tots els mallorquins, que és aquesta quantitat de doblers.
1: És que, senyor Rubio, jo a lo millor encara tenim aquella sensació hagi canviat més o hagi canviat manco, aquella sensació que tenim els mallorquins i els balears de ser un poquet es patito feo, de que dius, ostres, en tot el que paguem, en tot el que portam i després el que mos tornen. Aquesta sensació és real?
2: Bueno, aquesta sensació és real i més quan tenim un govern de l'Estat que no vol fer res pels interessos generals dels ciutadans de les Illes Balears. I quan els seus representants, que estan a Madrid, tenen l'oportunitat de poder fer feina per millorar totes aquestes inversions, bueno, nosaltres tenim la sensació que en lloc de fer feina amb aquesta línia i amb aquesta direcció, el que fan és tot el contrari. Fan feina per posar obstacles, aturar, bloquejar i que no vinguin els dobbers. Nosaltres ens hem reunit amb el Partit Socialista, nosaltres vàrem fer aquí, en el meu despatx, una reunió amb tots els partits polítics, el Partit Socialista també, per redactar un llistat d'infraestructures per saber quines eren aquelles que ens unien a tots. Vàrem haver de fer sessions, vàrem haver de llevar projectes, vàrem incloure uns altres, vàrem incloure, per exemple, el soterrament de la via de cintura, perquè consideram que és una infraestructura molt interessant, vàrem llevar altres que pues, més a lo millor no volia, Vox igual, Pi igual, i per tant vàrem arribar a un consens. Quan nosaltres tenim el llistat preparat i és l'hora de la veritat, pues, mos trobam com que el Partit Socialista no vol firmar aquesta moció. Per tant, això que és incomprensible, únicament se pot deduir que el que ells volen és pues, obstaculitzar unes inversions, unes infraestructures que són ben necessàries. A més, en aquest llistat que li estic xerrant, hi ha obres que també són d'ajuntaments que estan governats per Partit Socialista. Nosaltres ara farem la ronda d'Artà. Però clar, la senyora Clèdia m'ha dit, ah no, però l'heu de pagar amb els dobbers que ja teniu. No, no, no de l'estat. Per què de l'estat? Hombre, pues per mallorquins s'ho mereixen. I perquè els ciutadans d'Artà s'ho mereixen. O els ciutadans d'Inca també per tenir la seva ronda. O els ciutadans de Pollença que també volen unes rotondes. O d'altres municipis, d'altres colors polítics. Per tant, nosaltres des del Consell no miram el color polític. Ja li dic, avui ha sortit una notícia, si nosaltres estiguéssim amb el mateix prisma o amb el mateix, la mateixa actitud, nosaltres des d'aquí bloquejaríem tot allò que no fossin ajuntaments, que no fossin nostres. I això no és així. S'ha de fer feina per tots els municipis, independentment de qui governi, perquè nosaltres consideram que la lleialtat institucional està per damunt de els interessos polítics i partidistes. I, per tant, aquest és el nostre tarannà i aquest, pues, sabeu que no és el tarannà d'un partit que s'espera que quan estigui a l'oposició, com és el Partit Socialista aquí a les Illes Balears, estigui a l'alçada i, sense cap dubte, no podem dir que això sigui una realitat.
1: Senyor Rubió, clar i llampant queda dit el que vostè mos comenta. Què li pareix si mos recorda? O si mos conta ara directament el que és aquesta col·laboració que hi ha per part de la seva conselleria de Territori, Mobilitat, Infraestructures, en el que és les iniciatives, perquè sí que xerram de la marxa d'Esguella Lluc a Peu, que enguany cau dissabte, dia 1 d'agost, que és una cosa multitudinari, però sempre que poden participen en les distintes activitats. I enguany, pareix que n'hi ha més que mai, que hi ha molta il·lusió en l'empenta que ha pegat el president en Xisco Bausà, en aquest grup de voluntaris, de patrocinadors, de col·laboradors i institucions on es consell pues, és principal amb aquest projecte. Quina és la vostra col·laboració amb el grup Güell?
2: Bàsicament, nosaltres el que portem des del nostre departament és l'organització de tots els talls de les carreteres perquè els marxaires puguin passar pels camins i les carreteres de manera segura durant la cursa. No? Nosaltres consideram que la seguretat és primordial i a part de bueno, pues, totes les subvencions o les ajudes, que això se tramita des d'altres departaments, que no és pròpiament es de carreteres, sí que és importantíssim que tota aquesta actuació sigui d'una manera efectiva. Per això el Consell aporta una vintena de persones que fan feina sobre el terreny el dia de la marxa i per assegurar pues, que efectivament tot això vagi a bon port. També aportant material per als talls de carreteres, com les barreres, les senyals circumstancials, els llums, per tal de que hi hagi visibilitat i de que quedi ben garantit, com deia, aquesta seguretat. I el que comentava en el començament, l'any passat va ser, pues, aquesta cursa va passar per 7 carreteres del Consell de Mallorca i, per tant, el Consell va haver de fer pues, totes aquestes actuacions, va haver de tancar i de destinar el seu personal en aquestes carreteres com és NA13, la carretera Palma-Inca, la NA2111, que és la carretera de Lloseta, la carretera d'Inca Montcó de la Vall, la carretera de Souba, de Caimari i de Lluc, i la NA10, que seria la carretera pues, que travessa tota la serra de Tramuntana. Per tant, des dels nostres departaments insistim a garantir que les carreteres estiguin segures, que els participants puguin gaudir d'aquest moment, no?, i d'aquest temps en condicions de seguretat i vetllar perquè tot això pues, se faci en garanties i se faci per protegir. No? Ja dic, una marxa, una tradició que s'ha de conservar i que s'ha de poder fer durant molts anys.
1: Senyor Rubió, moltíssimes gràcies per aquests minuts que ens ha dedicat tant en els amics del grup Güell i estant aquí a Ràdio Murta i a Grup 4. El senyor Fernando Rubio Aguiló, qui és el conseller executiu de Territori, Mobilitat i Infraestructures, ha estat amb nosaltres aquí a Fent Camí. Senyor Rubio, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tota la gent, cada vegada més, que fan que Ràdio Murta sigui l'emissora més escoltada de Mallorca. Moltíssimes gràcies, un servidor, Manu Blanco. Ja sabeu, vos desig molt bon cap de setmana. Adéu.
0: Fent Camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
3: Una passa darrere, l'altra silenci avant.
4: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 des Güell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha des Güell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, Fent Camí.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Sant Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llummajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
1: Atención Mallorca, Rubio Producciones presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódromo Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproducciones.com. No te quedes sin la tuya.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
4: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelosystem, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelosystem, el centro que cuida tu salud capilar.
5: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
6: Hola, bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I ten-hi el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estimo. I tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermosa és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. i perdoneu si m'he allargat massa.

Aquests són els nostres consells. Pegamento ben tancat. Quan aneu a tancar un tubo de pegamento, unteu amb un pot d'oli per al lloc on surt el mateix. Així no s'aferrarà el tap i el podreu obrir sense problemes quan el torneu a haver d'utilitzar.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Cadaval en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9, a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.
2: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any, la Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa, viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
3: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Fonserrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Fonserrápita.

coneguem les nostres dites i refranys. Any bisest, any de bessons. L'any bisest acostuma a ser abundós per partida doble.

0: Sóc la Cati, de Palma.
1: Sóc la Cati Moldà de Serràpica.
2: Sóc la Cati de Sivileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Serres que tallin. Les serres manuals tallaran molt millor si abans d'utilitzar-les passeu per elles la cera d'una espelma o una pastilla de sabó.

0: Manu, el Naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

coneguem les nostres dites i refranys. El qui donava ja és mort. Se diu quan algú parla de donar graciosament una cosa que se sol fer pagar.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: Santa Caterina Pont de Sineus.
1: I són nenes que dic jo.
0: Mira, aquí soy Carmen de Sonsera.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. I ja sé que molta gent em coneix, a part de com a cantant, per doblador de pel·lícules, i he doblat molts actors, però és que el personatge que m'ha fet més popular va ser un personatge que doblava a la Bola de Drac. Això ho saben els seguidors de la Bola del Drac. A veure si coneixeu la veu del personatge. Ok? Amics, això és un truc! No veieu que és un truc, això? Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Aquests són els nostres consells. Miralls impecables. Quan les aneu a fer nets, afegiu a l'aigua unes gotes de brillantador des rentavaixelles. Quedaran lluentíssims.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan els fiats dormen, els àngels reposen. Ho diuen les mares quan tenen les escritures en el llit i poden descansar de les atencions que els infants requereixen quan estan desperts.

0: Llamo de Sant Eugeni.
1: Soy la Maria de Santa Margalida.
2: Som Isabel Anna de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Cosir de manera professional. Quan s'ha de cosir una tela molt prima en la màquina de cosir, els acabats solen ser un mal moment perquè la tela patina o s'arrua. Per evitar-ho, entre la tela i la màquina col·loqueu una fulla de paper de seda. D'aquesta manera, la tela agafa cos. El paper, una vegada acabada la operació, és facilíssim de llevar. Basta estirar d'ell.

0: Hola, hola, sóc en Charlie Taylor i envio una forta ferrada i molt d'ànims a tota la gent que estàu escoltant Ràdio Murta.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.

coneguem les nostres dites i refranys. Feina feta té bon aire. Feina feta té bon tranc. Significa que convé fer les feines prest, sense esperar que el temps curtegi, i és la manera que surtin bé i que el que les ha fetes estigui descansat.

0: Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. Te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.
1: Bona nit, malparits!